0: en la radio.
1: ¿Verdad? E
0: incluso a día de hoy que
1: ya
0: estamos
1: digo,
0: más abiertos.
1: Y yo que no me asusto porque los digo, pero en la radio es como, sí, como si fuera una barrera
0: chirría.
1: Roja.
0: Sí.
2: Dos quarts de tres i dos minuts. Després de l'informatiu del migdia i l'esport al punt, nosaltres continuem endavant perquè encara tenim moltes hores de tornada a Catalunya Ràdio. Exactament fins a les 9 del vespre. Començàvem a les 9 del matí i ja ho saben, de 9 a 9. Aquest és un programa per la gent, per tota la gent que ens escolta des de qualsevol indret de Catalunya. Comencem de tornada un altre tema. Els catalans som els ciutadans de l'Estat que més gastem en alimentació.